0: Imagina Ràdio.
1: Nada volverá a ser como...
2: L'escolto.
3: M'encanta.
2: Tota l'estona.
0: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
4: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina. Tonight, tonight. Imagina. Imagina Ràdio. Saps que jo t'estimo
1: igual. Molt, molt. M'agrada molt.
2: M'encanta.
1: L'escolto.
0: Imagina Ràdio.
1: Tota l'estona. No puedo
3: vivir. Així és.
0: Imagina Ràdio.
1: La millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
3: La millor música.
0: Per sentir-se.

una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

0: Radio. Imagina Radio. Imagina.
1: M'encanta.
2: L'escolto tota l'estona.
3: Així és.
0: Imagina Radio.
2: La millor selecció musical.
0: Imagina Radio.
3: La millor música.
0: Per sentir

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: L'operació de les parpelles aconsegueix donar llum a la mirada sense canviar l'expressió. Es realitza amb anestèsia local i sense ingrés hospitalari.
2: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Let me hear ya.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Nou Mazda CX-5, amb 6 anys de garantia i fins a 10 anys de protecció. Nou Mazda CX-5. Tornem a imaginar el teu món.
2: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Kimauto, carretera Tortosa, l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
3: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
4: Vols especialitzar-te en transport de viatgers i tràfic mercantil? Ja et pots inscriure al nou cicle formatiu de grau superior en transport i logística a l'Institut Montsià d'Amposta, dedicat al moviment de mercaderies i al transport de viatgers a nivell nacional i internacional. Tota una novetat en un sector amb molta demanda professional on podràs practicar en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
5: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
6: Imagina. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Econutrients Natura i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natura i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
2: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig de pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
3: La gamma del crossover més desitjat es completa amb el nou Toyota CHR Plus Electric. Una combinació de disseny, eficiència i fiabilitat, ara amb els avantatges de l'avantguardista tecnologia elèctrica de Toyota. Nou Toyota CHR Plus Electric, el model més icònic, ara 100% elèctric. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Aquest cap de setmana celebra Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
0: Imagina Ràdio.

trumpet. Mambo number 5.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest cap de setmana has celebrat hasta vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares, aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 stands, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana torna a Mescla, la Fira de Gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 stands, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna a Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Ja és aquí el nou Malta CX-5, un SUV pensat per al teu dia a dia. Dissenyat amb la tecnologia més avançada per protegir els que més estimes i amb espai per a tots els teus plans. Des de 29.995 euros. Finançat amb Santander Consumer Finance S.A. Vàlid fins al 31 de juliol de 2026. Condicions a Mazda.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Kimauto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
5: Aquest cap de setmana celebra Tastavins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena, be yourself.
2: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig de pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
3: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
4: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és la ostra al Blau Mar. Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
4: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
2: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
3: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
2: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
3: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
2: Aquesta primavera, fes la teua.
4: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació... Rebuig. Anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: selecció musical.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
2: La millor música
1: per sentir-se

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana celebra Tastavins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
2: Vols formar-te en el món del turisme i l'alimentació? Dos estudis que posen en valor la cultura i els productes de terra, mar i muntanya. A l'Institut Montsià d'Amposta ja pots inscriure't al cicle mitjà d'elaboració de productes alimentaris i als cicles superiors de processos i qualitat en indústries alimentàries i gestió d'allotjaments turístics. Tot de manera molt pràctica al centre i en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
3: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
4: Fer ioga o sortir amb els amics ens dona una tranquil·litat, però no ens dura tant com Toyota Relax, l'única amb garantia fins a 15 anys. Passa el manteniment amb nosaltres i gaudeix d'un any de la garantia Toyota Relax, renovable anualment fins als 15 anys del teu Toyota, i tant se val a quin taller l'hagis fet anteriorment. Toyota Relax, la tranquil·litat que dura més. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Vols especialitzar-te en transport de viatgers i tràfic mercantil? Ja et pots inscriure al nou cicle formatiu de grau superior en transport i logística a l'Institut Montsià d'Amposta, dedicat al moviment de mercaderies i al transport de viatgers a nivell nacional i internacional. Tota una novetat en un sector amb molta demanda professional on podràs practicar en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
2: A Econutrients Naturas i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Naturas i, carrer Vergés Paulí, Tortosa, naturalment.
3: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, Jordi, sortim a sopar?
2: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
1: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
2: Quin bon consell! On dius que sopem?
1: Va, que et deixo triar restaurant. Però pagues tu. Palomo Consultors. 50 anys assessorant empreses i professionals.
3: Aquest cap de setmana celebra Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
4: Si et planteges una correcció estètica i plàstica, busca professionals qualificats. Ve al Col·legi de Metges o a l'Associació de Cirurgians Plàstics. L'important és mantenir-te informat.
5: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
6: La gamma del crossover més desitjat es completa amb el nou Toyota CHR Plus Electric. Una combinació de disseny, eficiència i fiabilitat, ara amb els avantatges de l'avantguardista tecnologia elèctrica de Toyota. Nou Toyota CHR Plus Electric, el model més icònic, ara 100% elèctric. Més informació.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig de pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
2: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Dona forma al teu talent amb els cicles formatius de grau superior de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació a Reus i Tarragona. Preinscripcions pel curs 2026-2027 del 26 de maig a l'1 de juny. Forma el teu futur professional a prop de casa. Més info a dipta.cat/estudiar-art-i-disseny. Dona forma al teu talent.
0: Imagina Ràdio.

0: ràdio. Imagina ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Hi ha receptes que funcionen i d'altres que es recorden. Quin és el secret?
4: L'oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
3: Un oli que no només acompanya, sinó que transforma, que realça els sabors, aporta equilibri i dona personalitat a cada plat.
4: El que per alguns és un ingredient, per a nosaltres és el secret de la recepta. El toc que ho canvia tot.
3: Elaborat amb les varietats Morro de Sevillenca i Farga, és l'essència d'un territori i d'una manera de fer.
4: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
4: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
3: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
5: Aquest cap de setmana celebra Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la Mostra d'Arts i Oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares, aquest cap de setmana la teva cita és a

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana has celebrat Tastavins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
2: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig de pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
3: Nou Mazda CX-5, amb 6 anys de garantia i fins a 10 anys de protecció. Nou Mazda CX-5. Tornem a imaginar el teu món.
4: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quim Auto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
5: Vols formar-te en el món del turisme i l'alimentació? Dos estudis que posen en valor la cultura i els productes de terra, mar i muntanya. A l'Institut Montsià d'Amposta ja pots inscriure't al cicle mitjà d'elaboració de productes alimentaris i als cicles superiors de processos i qualitat en indústries alimentàries i gestió d'allotjaments turístics. Tot de manera molt pràctica al centre i en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
6: Aquest cap de setmana torna a Mescla, la Fira de Gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna a Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
7: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
3: A Econutrients Naturas i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Naturas i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
4: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest cap de setmana has celebrat Estavins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
2: Fer ioga o sortir amb els amics ens dona una tranquil·litat, però no ens dura tant com Toyota Relax, l'única amb garantia fins a 15 anys. Passa el manteniment amb nosaltres i gaudeix d'un any de la garantia Toyota Relax, renovable anualment fins als 15 anys del teu Toyota, i tant se val a quin taller l'hagis fet anteriorment. Toyota Relax, la tranquil·litat que dura més. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini cada any, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert cada any, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: Tasta el menú de maig del Diego de Santa Bàrbara. Amanida d'espinacs amb encenalls de foie d'ànec. Raviolis de salmó salvatge. Carpaccio de vedella de la finca amb mousse d'albergínia. Calamar farcit amb la seva tinta. Sorbet de menta fresca i filet de vedella amb crema de foie d'ànec. Tot amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
5: Dona forma al teu talent amb els cicles formatius de grau superior de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació a Reus i Tarragona. Preinscripcions pel curs 2026-2027 del 26 de maig a l'1 de juny. Forma el teu futur professional a prop de casa. Més info a dipte.cat/estudiar art i disseny. Dona forma al teu talent.
0: Imagina Ràdio,

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar. Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest cap de setmana celebra tastavins a Ascó, maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares, aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
2: Ja és aquí el nou Malta CX-5, un SUV pensat per al teu dia a dia. Dissenyat amb la tecnologia més avançada per protegir els que més estimes i amb espai per a tots els teus plans. Des de 29.995 euros. Finançat amb Santander Consumer Finance S.A. Vàlid fins al 31 de juliol de 2026. Condicions a Mazda.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quim Auto. Carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
4: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig a pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, Welcome Pack, Green Flag Total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
5: Aquest cap de setmana torna Mescla, la fira de gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina. Imagina Ràdio.
1: Saps que jo t'estiu igual.
2: Molt, molt. M'agrada molt.
3: M'encanta.
0: L'escolto. Imagina Ràdio.
2: Tota l'estona. No puedo
4: vivir. Així és.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
4: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Intensitat. Duresa. Concentració. Velocitat. Anticipació. Rebuig. Anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
4: Imagina. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és la ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
2: Aquest cap de setmana celebra Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
3: Vols especialitzar-te en transport de viatgers i tràfic mercantil? Ja et pots inscriure al nou cicle formatiu de grau superior en transport i logística a l'Institut Montsià d'Amposta, dedicat al moviment de mercaderies i al transport de viatgers a nivell nacional i internacional. Tota una novetat en un sector amb molta demanda professional on podràs practicar en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
4: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
5: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig a pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, Welcome Pack, Green Flag Total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Ofertes històriques a Mi Electromoder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electromoder Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
3: Nou Mazda CX-5, amb 6 anys de garantia i fins a 10 anys de protecció. Nou Mazda CX-5. Tornem a imaginar el teu món.
4: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quim Auto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
5: Aquest cap de setmana celebra Tasta Vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.
0: La millor música
6: per sentir-se bé.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
2: Vols formar-te en el món del turisme i l'alimentació? Dos estudis que posen en valor la cultura i els productes de terra, mar i muntanya. A l'Institut Montsià d'Amposta ja pots inscriure't al cicle mitjà d'elaboració de productes alimentaris i als cicles superiors de processos i qualitat en indústries alimentàries i gestió d'allotjaments turístics. Tot de manera molt pràctica al centre i en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
3: Jordi, sortim a sopar?
4: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
3: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
4: Quin bon consell! On dius que sopem?
3: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu! Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest cap de setmana torna Mescla, la Fira de Gastronomia de les Terres de l'Ebre. Vine a Deltebre i gaudeix del millor aparador del territori amb degustacions en 50 estants, show cookings amb talent ebrenc i estrelles Michelin, tallers infantils i servei de guarderia gratuït. A més, concerts totes les nits. Aquest cap de setmana torna Mescla a Deltebre. Consulta programa a mescla.cat.
2: La gamma del crossover més desitjat es completa amb el nou Toyota CHR Plus Electric. Una combinació de disseny, eficiència i fiabilitat, ara amb els avantatges de l'avantguardista tecnologia elèctrica de Toyota. Nou Toyota CHR Plus Electric, el model més icònic, ara 100% elèctric. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autofòrum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: El lifting de cuixes, natges i braços millora la teva apariència i la teva autoestima. Abans de decidir-te, has de revisar amb el cirurgià plàstic quines són les teves expectatives de millora.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparís.com.
6: Aquest cap de setmana celebrat hasta vins a Ascó. Maridatges, degustacions de vins dels cellers del Priorat, Montsant, Terra Alta i Tarragona. A més, gaudeix de la mostra d'arts i oficis d'Ascó, amb parades d'artesans i artesanes, de vidre, de terrissa, de forja i molts més. Amb animació infantil, contacontes, pintacares. Aquest cap de setmana la teva cita és a Ascó. Més info a ascoturisme.cat.

0: pensant tu.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.